0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. What are you looking at?

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

poder.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Ya voy fer amb tu, ja vull fer-ho, ja vull fer amb tu.
1: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Caldes. My cheek.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Heights.
1: Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llibre.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Ràdio Caldes, 107.8. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. My love is what
1: you're... Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría, cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
3: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len, aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Ràdio Caldes,
2: la banda sonora d'aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

sé quan miraràs aquest vídeo.

0: absent.
1: Una hora per posar en valor la música feta a casa nostra. Fórmula Cat, la música en català a Ràdio Caldes.
2: Més no vull patir.
3: Més no vull patir.
2: Porto massa temps mig ensupit.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern defensa no haver activat el LES Alert davant de les pluges dels últims dies perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar fenòmens locals intensos. Ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
2: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on insisteixo només en criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
0: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i de pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
0: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. També hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més. Aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però com dèiem, de poca xafogó. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimarts 25 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
5: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
0: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de la transformació a l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa.
5: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
0: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
5: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró, però com ho ha fet des de la primera edició del curs.
6: Va, se n'ha fet tantes coses. Estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
0: En esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol. Joan Barberà.
7: El tècnic pallasà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
0: Al control de so hi tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació en José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern defensa no haver activat el sistema ES Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè assegura els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació tant amb ajuntaments com amb emergències per tal de gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara ara un pla de xoc per adaptar-se al canvi climàtic tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
5: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
2: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
5: El govern defensa la no activació de les alertes durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols i estan fonamentats per criteris tècnics i recorda també que hi ha altres mecanismes de gestió.
2: Les alertes és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb les alertes. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
5: El canvi climàtic i també el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
0: Són unes explicacions que arriben just l'endemà de la forta pedregada que ha afectat el Tarragonès, el Baix Penedès, el Segrià, diverses comarques catalanes. A Tarragona s'estan refent de les conseqüències d'aquest temporal que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. De fet, és la localitat més afectada. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde, Rubén Viñuales, és partidari de revisar protocols, però també veu complicada la capacitat de les administracions per anticipar-se a episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
8: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
9: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
10: Hi ha molts arbres caiguts. L'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
8: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
0: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut les últimes hores al pont dels Masos, a Coma-ruga. Allà agents de la policia local han hagut de rescatar un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
11: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
12: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
11: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. habitatges. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
0: De fet, en global, aquest episodi de pluja s'ha tancat amb prop de 900 trucades fetes al telèfon d'emergències, al 112, especialment procedents del Camp de Tarragona i de la pròpia capital, la ciutat de Tarragona. Són unes tempestes que també han afectat diversos municipis del Segrià, amb especial incidència a Almenar, Albatàrrec, Corbins, així com diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada, amb el més cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de gualla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est, cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
14: Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
13: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passant 10 minuts a les dues, obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat autònoma de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
16: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
15: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
17: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
15: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
0: Doncs no deixem aquesta crisi migratòria perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar explicacions sobre la crisi migratòria. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència, que estan en el punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
18: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de l'assalt, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
19: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
20: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
18: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
5: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
4: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert. Esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
5: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació a tothom. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga dels docents.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa. Ubicada al 22 Arroba Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
5: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
21: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
5: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació Idees M i la Generalitat.
0: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que, després de la jubilació del propietari, va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
22: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
23: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar seguir oberta per a la gent del poble, per a la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga. Només tenim el bar que està en els baixos de l'estació i el 2024 nosaltres vam decidir adquirir la parada aquesta.
22: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
0: A l'Alt Empordà, Roses prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua per detectar possibles situacions de risc. Empordà Televisió, Jesús Segade.
24: L'Ajuntament de Roses aposta per la tecnologia per reforçar la seguretat a la costa. Aquest estiu, la platja de Santa Margarida compta amb una prova pilot d'intel·ligència artificial dissenyada per detectar riscos d'ofegament a l'aigua i reduir al màxim el temps de resposta. El sistema anomenat LIFE analitza el mar en temps real mitjançant una càmera i alerta immediatament la central de socorrisme si detecta que un banyista té dificultats, tot plegat sense enregistrar imatges per tal de protegir la privacitat. Escoltem com valora aquesta iniciativa el regidor de Medi Ambient de Roses.
2: I estem contents d'aquesta iniciativa, estem molt contents i tan contents podem acabar estant que si funciona aquesta prova de pilot l'any que ve, i de cara a l'any que ve, de cara a la temporada que ve, ho implementaríem a més platges urbanes del municipi.
24: La tecnologia actuarà com un segon parell d'ulls per als socorristes durant els mesos d'agost i setembre.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà d'aquest dilluns.
5: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de sis de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys.
0: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpid, al Montsià.
5: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de quatre i en lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
0: La Ronda de Dalt de Barcelona recupera el carril tallat entre la sortida 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca.
5: El carril estava tallat en tots dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la ronda agafa forma amb la col·locació d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és acabar-ho a finals del 2027.
0: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme i ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i amb la celebració de l'any que du el seu nom en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana a Mataró, Torrent hi està impartint les seves classes com ha fet els últims 28 anys. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
3: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
6: L'orgue no és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
3: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
6: Massa no hi fer tantes coses. I estimar la música li procurarà de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
3: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
0: Avui arrenca a Taradell la festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa que amb 34 anys de tradició, a través del teatre, la música i les danses, les històries i les aventures del bandoler Jaume Masferrer, es manté viva. El 9FM, Judit Lecho.

0: descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
1: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol.
2: Bon dia, Marta. El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Lliga de les Nacions, a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals. Es disputarà el 3 o 4 d'octubre i el partit a l'espera de l'anunci oficial, per tant, es jugarà al nou Camp Nou. A la primera divisió masculina, l'Espanyol prepara la visita al camp de la Reial Societat a la tercera jornada de Lliga. Recordem, un camp, el del conjunt basc, la temporada passada van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
2: Un Pere Milla que es mostra molt feliç, es mostra feliç d'estar al club on volia estar.
3: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí, ja faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
2: I a segona divisió hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
4: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moomin, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'un milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
2: I en bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
5: Bueno, encantado de que Jacel sea una de la familia FIAC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tienen un talento natural, tanto físico como técnico, tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro, y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
1: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé 3:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida amb més notícies.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un...
6: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
8: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
6: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
10: Oh, mamma mia, mamma mia!
9: Que a les festes de...

0: Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges dels últims dies perquè, diuen, els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. Així ho argumenta la portaveu Sílvia Paniqué.
2: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on insisteixo només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
0: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i de la directora general de Protecció Civil, tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
0: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. A més, hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més. Aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però, com dèiem, de poca xafogó. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimarts, 25 d'agost de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
5: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat la espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
0: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa.
5: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
0: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
5: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró, com ha fet des de la primera edició del curs.
6: Massa, no he fet tantes coses. Estimar la música, li procurarà comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
0: Als esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol, Joan Barberà.
7: El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara un pla de xoc, de fet, per adaptar-se al canvi climàtic, tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern, que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
5: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paner, que és portaveu del govern.
2: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
5: El govern defensa la no activació de les alertes durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols fonamentats per criteris tècnics i recorda que hi ha altres mecanismes de gestió.
2: Les Alert és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb les Alert. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
5: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i la directora general de Protecció Civil. El canvi climàtic, el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
0: Mentrestant, Tarragona refada les conseqüències del fort temporal de pluja intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i per netejar els carrers. De fet, encara ho fan a aquestes hores. Però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se en episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
8: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
9: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
10: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
8: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
0: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, especialment als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
11: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua al cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
12: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el van treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
11: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
0: Un episodi de pluges violentes que es tanquen prop de 900 trucades en total al 112, especialment des del Tarragonès. Les tempestes han afectat també diversos municipis del Segrià, amb especial incidència Almenar, Albatàrrec, Corbins i diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada ha malmès cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de gualla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
14: Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
13: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
0: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Àngel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
16: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
15: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
17: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
15: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
0: David, el Consell de Ministres també ha aprovat 2 avantprojectes de llei per modificar les lleis d'asil i d'estrangeria. Amb l'objectiu d'adaptar la normativa espanyola a l'europea, es preveu substituir l'actual llei d'asil, veritat?
15: Doncs sí, per una nova norma que agilitzarà la tramitació de les sol·licituds. El segon avantprojecte reforma parcialment la llei d'estrangeria i introdueix un sistema de triatge per a les persones que travessin irregularment les fronteres exteriors de la Unió Europea.
0: Encara en relació amb la crisi a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar-ne explicacions. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència al punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
18: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de l'assalt, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
19: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
20: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa? ¿Ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
18: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
5: La portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
4: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert. Esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
5: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació, que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga de docents.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passa un minut de 3:15. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 Arroba Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
5: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
21: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
5: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació d'Idees M i la Generalitat.
0: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que, després de la jubilació del propietari, va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
22: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
23: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar a seguir oberta per la gent del poble, o per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és anar en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
22: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut el conductor de la moto implicada en l'accident mortal a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, d'aquest dilluns.
5: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un 5:15 de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys que viatjava a la moto.
0: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià, denúncia.
5: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de quatre i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
0: I el carrer Valladolid guanya el primer premi de carrers guarnits a les festes de Sants a Barcelona.
5: Amb la temàtica de la Ruta de la Seda, Valladolid ha aconseguit 384 vots i s'ha proclamat guanyador per segon any consecutiu. En segon lloc ha quedat el carrer de Sagunt amb la temàtica Sagunt i punt, que també ha aconseguit la menció especial del jurat al millor sostre. El carrer Guadiana s'ha endut el tercer premi pel seu obrador màgic ple de bombons, pastissos i croissants gegants.
0: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme. I ho ha fet en una edició molt especial, perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom, en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana, a Mataró, Torrent hi està impartint classe. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
2: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
3: L'orgue no és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
2: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
3: Massa no hi fer tantes coses. I estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
2: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
0: I avui arrenca a Taradell la Festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la Festa Major d'aquesta localitat usonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa amb 34 anys de tradició. El 9FM, Judit Lechón.
6: La Festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de Festa Major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa ara com a seleccionador de futbol dels Països Baixos.
7: Bon dia, Marta. El tècnic Pallasà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al nou Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals i es disputarà el 3 o 4 d'octubre. El partit, a l'espera de l'anunci oficial, es jugarà al Camp Nou. I a la primera divisió masculina, l'Espanyol ja prepara la visita al camp de la Real Societat després de perdre contra el Real Madrid en el darrer partit per 2-1, en un partit on el conjunt blanc es va queixar de l'actuació arbitral. Cal destacar que l'equip de Manolo González ja s'entrena pensant en la visita contra el conjunt basc. La temporada passada, davant la Real Societat, van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
24: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
7: Un Pere Milla que avui ha reconegut i ha recordat que es mostra molt feliç d'estar al club on volia estar.
24: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalá pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
7: A la segona divisió destaquem que hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
8: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moment, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer Mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'1 milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
7: I hem de destacar en bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
9: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIAC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
7: Les declaracions, les paraules del director esportiu del FIAC Girona, Fernando Sanemeterio, parlant de la nova incorporació del nou fitxatge del club català, Jacel Pérez. En handbol, el Barça s'ha endut la Supercopa Catalunya masculina en imposar-se al Freiking Granollers per 35-29, i en la competició femenina, el Granollers, el Balonmano Granollers, es va imposar en la final a Lleida per 26-22. Les dues finals d'aquesta Supercopa Catalunya d'handbol es van disputar a la localitat del Maresme de Calella. Per tant, ja tot preparat per començar la temporada. De moment, els dos primers títols en joc ja s'han decidit amb el Barça i el Granollers com a campions.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
3: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Oahu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Ràdio Caldes,
3: la banda sonora d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures. El teu somriure...

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 9:15 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
3: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.
1: Ja comença a fer-se clar.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

la fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu. I'm a

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
5: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Feia dies que els amics

és tan absurd. No goso girar el cap. No vull que siguis tu. No saps quantes vegades

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Benvinguts! Sou a Sota les Llambordes, el racó on les històries prenen vida i on cada pedra del camí amaga un secret. Aquí, sota les llambordes, hi trobem tresors literaris, llibres que obren finestres, que ens porten a altres mons, altres èpoques, altres vides. Cada pàgina és una porta que ens entreobre, cada autor una veu que ens guia, cada lectura una empremta que ens transforma. Els llibres són això, vides que es despleguen, aventures que ens fan viatjar i reflexions que ens fan aturar. I només cal aixecar una llamborda literària per descobrir tot el que hi batega a sota. Sota les llambordes és un espai de conversa amb aquests tresors i amb els seus creadors, autors, autores, veus que fan possible que la literatura continuï viva. Bona tarda, encetem una nova edició de Sota les llambordes. Segons la Falca, entradeta aquesta que heu escoltat, aquest programa està dedicat als llibres, als seus fabricants, també a les persones que els estimen o que els estimem, a les persones que ens arrosseguen al seu univers cultural i artístic. Avui, però, ens tornem a filtrar entre les llambordes. Les travessem i viatgem allà on ens porti la imaginació. Sota les llambordes, sempre aquí hi ha alguna cosa que es mou. A vegades és història, a vegades és memòria, identitat, i a vegades és el pas del temps. Avui, a Sota les llambordes, tornem a caminar per un d'aquells territoris que només existeixen quan algú els mira amb la intensitat justa. Un poble perdut a la muntanya, on la boira no és un fenomen, sinó una manera de ser, on les persones no canvien perquè el temps tampoc ho fa, on la vida és rural, antiga, intacta i alhora estranyament viva. Penyes de Lut és un d'aquests llocs que no surten als mapes, un poble que observa abans de ser observat, un poble que recorda. M'acompanyeu a viatjar, a passejar per ell? La posada de les penyes, escena 1. Hi ha llocs que no apareixen als mapes, llocs que només existeixen quan algú els mira amb la intensitat justa, amb aquella mena de curiositat que obre portes que no haurien d'obrir-se. Penyes de Lut és un d'aquests llocs, un poble perdut entre muntanyes que semblen custodiar secrets antics, com si fossin guardians d'una memòria que no vol desaparèixer. Vaig arribar-hi al capvespre, després d'un trajecte llarg, silenciós, d'aquests que et deixen la ment en suspens. La carretera serpentejava entre boscos densos, roures, centenaris, faigs que s'inclinaven com si escoltessin el motor del cotxe, com si reconeguessin el soroll d'algú que torna. La llum del dia s'esfilargassava entre les branques, convertint el paisatge en una pintura viva, en un escenari que respirava amb mi. A mesura que avançava, la boira començava a baixar, primer tímida, com una carícia freda, després més espessa, més densa, com si volgués marcar territori. La boira de Penyes de Lut no és una boira qualsevol, és una presència, una veu, un vel que separa el que és visible del que és recordat. Vaig aturar el cotxe a l'entrada del poble. El silenci era tan profund que semblava que algú l'hagués col·locat expressament com una escenografia. Ni un ocell, ni un gos, només el meu propi alè, convertit en vapor davant meu. Vaig caminar uns metres. La terra de grava sota els meus peus sonava com si algú l'hagués trepitjat abans, com si algú n'esperés. Penyes de Lut es desplegava davant meu com un anfiteatre natural, cases de pedra, teulades fosques, finestres petites que semblaven ulls. Un poble antic, intacte, preservat amb una cura gairebé reverencial. Un poble que no havia oblidat res. Vaig respirar profundament. L'aire feia olor de fusta humida, de terra, de boira. Una olor que no era nova per mi. Una olor que, sense saber per què, em resultava familiar. Vaig avançar pel carrer principal, un carrer estret i regulat, que seguia el contorn natural del terreny. Les muntanyes, al fons, s'alçaven com dents de pedra. La llum del capvespre hi queia amb una intensitat estranya, com si les roques emetessin una claror pròpia. Potser per això el poble es diu així, Penyes de Luz, les penyes que brillen, les penyes que recorden. A la dreta, una font antiga deixava caure un fil d'aigua constant. El so era hipnòtic, com un batec, com un rellotge, com un tic-tac que marcava un temps que no era el meu. Vaig continuar caminant. El poble era buit, però no abandonat. Hi havia vida, però amagada. Hi havia presència, però silenciosa. Hi havia ulls darrere les cortines, ulls que observaven, ulls que reconeixien. Vaig sentir un calfred. No era por, era reconeixement, com si aquell lloc m'hagués vist abans, com si aquest lloc sabés alguna cosa de mi que jo encara no sabia. Aleshores la vaig veure, la posada. La posada de les penyes s'alçava al final del carrer, envoltada de boira, com si fos una illa enmig d'un mar blanc, una casa antiga, de fusta viva, amb una llum tènua que bategava darrere les finestres, una llum que no era elèctrica, una llum que semblava respirar. Vaig aturar-me. La boira es va obrir lleument, com si em fes pas. La façana de la posada va emergir amb una solemnitat que em va fer contenir l'alè. La porta principal, de fusta massissa, tenia marques antigues, com si algú hi hagués picat amb els dits, amb les ungles, amb el temps. Les finestres, petites i regulars, reflectien una llum que no venia del capvespre, una llum interior, una llum pròpia. Vaig fer un pas endavant, després un altre. El soroll de la grava sota els meus peus va ressonar com un eco antic. La posada de les penyes, com si m'esperés, com si sabés que tornava, com si reconegués la meva presència abans que jo reconegués la seva. Vaig posar la mà sobre la porta. La fusta era càlida, com si tingués vida, com si respirés. Vaig tancar els ulls. La boira va envoltar la casa. El silenci es va fer més dens. I en aquell instant vaig saber que aquell lloc no era un lloc qualsevol. Era un llindar, una frontera, una memòria. I vaig obrir la porta. Escena 2. El poble. Penyes de Luz no és un poble que es mostri de seguida. És un poble que s'insinua, que es deixa veure a mitges, que observa abans de ser observat. Un poble que, com la boira que l'envolta, té una manera pròpia de revelar-se. Vaig avançar pel carrer principal, aquell carrer irregular que serpentejava entre les cases de pes de pedra. Les finestres petites, amb cortines de puntes, s'obrien lleument quan passava. No del tot, només una mica. El suficient perquè uns ulls, discrets, silenciosos, em miressin amb una curiositat antiga. Penyes de Luz és un poble de gent tancada, reservada, d'aquelles que no necessiten parlar per dir coses, gent que sap llegir la natura, el temps, els animals, gent que ha après a escoltar el que la muntanya diu, el que la boira anuncia, el que la pedra recorda. La primera que vaig veure va ser la senyora Valcàrcel. Estava dreta davant de casa seva, amb un davantal de quadres i les mans enfundades en guants de llana, tot i que no feia fred. Tenia els ulls clars, d'un blau que no era d'aquest món, un blau que semblava reflectir el cel d'un altre temps. Vaig saludar-la amb un somriure tímid. Ella va inclinar lleument el cap, com si reconegués alguna cosa en mi. «La boira avui baixa massa ràpid», va dir, sense preàmbuls. «Quan ho fa, és que vol dir alguna cosa. La seva veu era baixa, però ferma. Una veu que no buscava convèncer, sinó constatar. Una veu que havia vist masses coses per perdre el temps en explicacions. Vaig continuar caminant. Un metre més enllà, Tomàs el vaquero estava recolzat en una tanca de fusta, observant el seu ramat. Un home alt, robust, amb les mans enormes i una barba espessa que li donava un aire de gegant bondadós. Els seus ulls, però, tenien una ombra de preocupació. «Els animals estan nerviosos», va dir, sense que jo li preguntés res. «Les vaques no volen pujar al prat. Això no és normal». Vaig mirar el ramat. Les vaques estaven quietes, massa quietes, com si escoltessin alguna cosa que jo no podia sentir. Una vibració, un murmuri, un advertiment. Tomàs va afegir amb un to més baix. «Quan els animals callen, és que el temps es mou». Vaig a sentir un calfred. No era por, era participació, anticipació. A la cantonada següent, asseguda en un banc de pedra, hi havia Maria Nieves, la dona que prediu el temps sense mirar el calendari. Tenia els cabells recollits en un monyo desordenat i els ulls clavats en el cel, com si llegís un llibre invisible. «La llum no cau així per casualitat», va murmurar sense apartar la mirada del firmament. «Avui la memòria camina». La seva veu era com un fil de vent, una veu que no buscava ser escoltada, però que ho era, una veu que deia veritats que no tothom volia sentir. Vaig seguir caminant, amb el cor una mica més accelerat. El poble no era hostil, però tampoc era indiferent. Era conscient. Conscient de mi, conscient del que portava i conscient del que buscava. A prop de la plaça, entre un petit ramat de cabres, vaig veure Rosa de les Cabres, una dona forta amb els braços morenos o morens pel sol i els ulls negres com la nit. Les cabres la seguien com si fos una reina silenciosa però indiscutible. Rosa em va mirar amb un somriure sec, d'aquells que no arriben als ulls. Quan les cabres callen, va dir, és que la pedra escolta. Vaig mirar el ramat. Cap cabra feia soroll, cap, només respirava, profundament, com si esperessin alguna cosa. Vaig sentir que el poble s'estrenyia al meu voltant, no físicament, narrativament, com si cada persona, cada animal, cada pedra, cada arbre fos una peça d'un trencaclosques que jo encara no entenia. Vaig fer un pas enrere. La boira va avançar un pas endavant, com si jugués amb mi, com si em digués, segueix, no t'aturis. Vaig respirar profundament. El silenci era dens, però no buit. Era un silenci ple de significat. Un silenci que contenia històries, històries que el poble no explicava, però que la natura sí. Vaig mirar al meu voltant, les muntanyes, al fons, semblaven moure's lleument amb la boira. Els arbres s'inclinaven com si saludessin. La llum del capvespre es tornava més daurada, més profunda, més antiga. I aleshores ho vaig sentir. Una sensació estranya, una sensació de reconeixement, com si aquell poble, aquella gent, aquella natura, aquella boira, ja m'haguessin vist d'abans, com si jo ja hagués estat allí. Vaig tancar els ulls un instant. La boira va envoltar el meu rostre. La pedra sota els meus peus va vibrar lleument. I en aquell moment vaig saber que Penyes de Luz no era només un poble, era un preludi, un avís, un llindar, i que la posada m'esperava. Escena 3. La posada. La posada de les Penyes s'alçava davant meu com una presència antiga, com una casa que havia vist masses hiverns, masses boires, masses silencis, una casa que només havia resistit al pas del temps, que no només havia resistit al pas del temps, sinó que l'havia absorbit, com si cada any, cada dècada, cada segle hagués quedat impregnat en les seves parets. Vaig fer un pas endavant. La porta principal, de fusta massissa, tenia un color fosc, profund, com si la llum no s'atrevís a tocar-la del tot. Hi havia marques petites, irregulars, com si algú hi hagués picat amb els dits, amb les ungles, amb el temps. La fusta era càlida, càlida d'una manera inquietant, com si respirés. Vaig obrir la porta. El soroll va ser un gemec suau, un sospir. Un sospir que no era només de fusta, era de memòria. L'interior de la posada era una penumbra viva, una llum tènue, groguenca, que no venia de bombetes, sinó de làmpades d'oli, col·locades estratègicament en punts que semblaven triats per algú que coneixia la casa millor que ningú. La llum no il·luminava del tot, només suggeria, només insinuava. Vaig fer uns passos. La fusta del terra va cruixir sota els meus peus, però no d'una manera molesta. Era un cruixit reconeixedor, com si la casa sabés qui era. Com si la casa recordés el meu pes, la meva manera de caminar, la meva respiració. A la dreta, un vestíbul petit amb una taula de fusta i un gerro amb flors seques. Les flors que no feien olor, però tenien una presència estranya, com si haguessin estat collides feia molt de temps. I, tot i així, no haguessin perdut la seva forma. A la paret, un quadre antic mostrava un paisatge que reconeixia, les muntanyes de Penyes de Luz, però amb una llum diferent, una llum que no era d'aquest segle. La propietària va aparèixer des de l'interior, com si hagués estat escoltant els meus passos. Era una dona d'uns 60 anys, amb els cabells recollits en un moño auster i uns ulls foscos que semblaven veure més del que mostraven. «Habitació per a una nit o per més temps?», va dir amb veu suau, però carregada de matisos. Vaig dubtar un instant. No sabia què respondre. No sabia, en realitat, què buscava. No sabia què trobaria. «Encara no ho sé», vaig dir finalment. La propietària va sentir com si aquella resposta fos la que esperava, com si fos la resposta que jo havia donat en una altra ocasió. Vaig seguir-la per un passadís estrès, il·luminat per una única làmpada d'oli. Les ombres es movien a les parets, com si tinguessin vida pròpia, com si volguessin explicar històries que ningú havia demanat. El passadís feia olor de fusta antiga, de cera, de boira, una olor que no era nova per mi, una olor que, sense saber per què, em resultava familiar. La mestressa es va aturar davant d'una porta. «Aquesta és la seva habitació», va dir. Vaig posar la mà sobre el pom. La fusta era càlida, massa càlida, com si algú l'hagués tocat feia un instant, com si algú m'hagués precedit. Vaig obrir la porta. La cambra era petita, però acollidora. Un llit de fusta, una tauleta amb una làmpada d'oli, una finestra estreta que donava al bosc. La llum del capvespre entrava amb timidesa, com si no volgués trencar la penombra. Vaig deixar la maleta al terra. El silenci era dens, un silenci que contenia alguna cosa que no sabia identificar. Vaig fer uns passos. La fusta va cruixir. Un cruixit reconeixedor. Vaig aturar-me. Vaig escoltar. Un tic-tac. Lleu. Profund. Llunyà. No venia de la cambra. Venia de més enllà, de l'interior de la posada, com si un rellotge antic marqués un temps que no era el meu. Vaig obrir la finestra. La boira va entrar com una carícia freda. El bosc respirava. Els arbres s'inclinaven lleument com si saludessin. Vaig tancar els ulls. Vaig inspirar profundament. La posada respirava amb mi. Vaig sentir un calfred. No era por, era reconeixement. Vaig obrir els ulls. La llum havia canviat. La cambra semblava diferent, com si hagués envellit i rejuvenit alhora. Vaig fer un pas enrere. La fusta va vibrar. La posada m'havia reconegut. Escena 4. La fractura temporal. La nit va caure sobre penyes de Lut amb una suavitat estranya, com si no volgués fer soroll. La boira, que durant el capvespre havia estat una presència tímida, ara s'havia convertit en una cortina espessa que envoltava la posada com un mantell. La llum de les làmpades d'oli projectava ombres llargues a les parets, ombres que es movien amb una lentitud inquietant, com si tinguessin vida pròpia. Vaig tancar la porta de la meva habitació amb un gest automàtic. La fusta va vibrar lleument, com si reaccionés al meu tacte. Vaig deixar la maleta a terra, vaig encendre la làmpada d'oli i vaig seure al llit. El silenci era dens, profund, gairebé palpable. Vaig inspirar. L'aire feia olor de fusta antiga, de cera, de boira. Una olor que no era nova per mi. Una olor que, sense saber per què, em resultava familiar. Vaig aixecar-me i vaig caminar fins a la finestra. La boira s'arremolinava contra el vidre com si volgués entrar. El bosc, a l'altra banda, era una massa fosca, immòbil, expectant. Vaig tancar els ulls un instant. Vaig escoltar. Un tic-tac, lleu, profund, llunyà. Vaig obrir els ulls. El tic-tac continuava. No venia de la cambra, venia de més enllà, de l'interior de la posada. Vaig sortir al passadís. La llum era més tènue que abans, les ombres més llargues, el silenci més dens. Vaig caminar lentament, amb els peus nus, sobre la fusta. Cada pas era un cruixit suau, un murmuri, com si la casa parlés. El tic-tac es feia més intens a mesura que avançava. No era un rellotge modern, era un tic-tac antic, però en fons d'aquells que marquen el temps amb solemnitat. Vaig arribar a una porta entreoberta, una porta que no recordava haver vist abans, una porta que semblava esperar-me. Vaig posar la mà sobre el pom. La fusta era càlida, massa càlida, com si algú l'hagués tocat feia un instant, com si algú m'hagués precedit. Vaig obrir la porta. La càmera era petita, plena de llum, una llum que no venia de la làmpada d'oli, sinó d'un punt indefinit, com si la llum sorgís d'ara, d'aire mateix. A la tauleta, un quadern antic, amb les pàgines groguenques, amb la coberta de cuir desgastat. Vaig avançar. El tic-tac es va aturar, de sobte, com si hagués deixat de respirar. Vaig obrir el quadern. Les pàgines eren plenes d'una lletra elegant, antiga, d'aquelles que ja no s'escriu, que ja no escriuen. Paraules que parlaven de la posada, del poble, de la boira, paraules que parlaven de desaparicions, de retorns, de memòria. Vaig passar una pàgina, una altra i una altra. Aleshores la vaig veure, una frase, escrita en tinta negra, lleugerament esvaïda. La piedra que recuerda. La pedra recorda. Vaig sentir un calfred. La frase semblava viva, com si la tinta acabés de ser escrita, com si algú l'hagués deixat allà per mi. A sota, una data, 1958, i una inicial, A. Vaig tancar els ulls. Vaig inspirar profundament. La cambra va vibrar lleument. La llum va parpellejar. Vaig obrir els ulls. La cambra havia canviat. La fusta era més nova. La làmpada d'oli era diferent. La finestra tenia un marc que no hi era abans. Vaig fer un pas enrere. La fusta va vibrar sota els meus peus. Vaig mirar al meu voltant. La cambra no era la mateixa. La posada no era la mateixa. Vaig sortir al passadís. La llum era més groga, les ombres més definides, el silenci més antic. Vaig fer uns passos. El tic-tac havia desaparegut. En el seu lloc, un murmuri suau, un murmuri que semblava una respiració. Vaig aturar-me. Vaig escoltar. La posada respirava. Vaig tancar els ulls. Vaig inspirar profundament. La boira, a l'altra banda de les finestres, es movia com si tingués voluntat pròpia. Vaig obrir els ulls. La llum havia canviat. El passadís semblava més antís, com si hagués envellit i rejuvenit alhora. Vaig fer un pas endavant. La posada m'havia reconegut i el temps havia començat a obrir-se. Escena 5, el poble que parla. Al matí va arribar a Penyes de Lut amb una llum estranya, una llum que no acabava de ser del tot clara ni del tot tènua. Una llum que semblava filtrada per alguna cosa que no era només boira, una llum antiga. Vaig sortir de la posada amb la sensació que la casa m'havia observat

animal antic. Els ocells cantaven, però amb un to diferent, com si el seu cant fos un avís. A la ferreria, el soroll del martell sobre el metall ressonava com un batec profund, constant, que marcava un ritme que no era del present. Don Laureano estava dret davant l'enclusa, amb els braços nus i la mirada clavada en el ferro incandescent. Era un home sec, dur, amb una veu que semblava sortir de la pedra mateixa. Quan em va veure, va deixar el martell a terra amb una lentitud solemne. El meu avi deia que la posada tenia dues portes, va dir, sense salutació, sense preàmbuls, una de fusta i una altra de temps. Vaig sentir un calfred. La seva veu era profunda, com si parlés des d'un lloc que no era només el present. La de fusta la veuen tots, va continuar. La del temps, només alguns. Vaig inspirar profundament. La boira va entrar per la porta de la ferreria com si escoltés. Algú? Vaig repetir amb un fil de veu. Don Laureano va assentir. Els que torna, va dir. Vaig sentir que el cor se m'estrenyia. No sabia si ell parlava de mi. No sabia si ell sabia alguna cosa que jo no sabia, però la seva mirada ho deia tot. Vaig sortir de la ferreria amb el soroll del martell encara ressonant dins meu. Un soroll que no era només metall, era memòria. Vaig caminar cap al pont de pedra, un pont antic que travessava un rierol estret d'aigua clara, d'aigua freda. El pont era un lloc estranyament silenciós, com si fos un espai de transició, un espai on el temps s'aturava. Allà, assegut a la barana, hi havia el niño del puente, un nen d'uns 10 anys amb els cabells foscos i els ulls immensos, uns ulls que semblaven contenir més anys del que ell tenia. Un nen que sempre estava sol, un nen que sempre observava. Quan em va veure, va somriure lleument. Un somriure que no era infantil, un somriure antic. La senyora de la làmpada va tornar, va dir. Vaig sentir un calfred. La seva veu era suau, però carregada de significat. Quina senyora? Vaig preguntar, tot i que ja sabia la resposta. El nen va inclinar el cap. Tu, va dir. Vaig contenir la respiració. El rierol, sota el pont, va fer un soroll lleu, com si assentís. Tu també tornaràs, va afegir. Vaig mirar-lo fixament. Ell no va apartar la mirada. Els seus ulls eren profuns, com si veiessin més enllà del present. Quan? Vaig murmurar. El nen va somriure de nou, un somriure que no era d'aquest temps. Quan la boira ho decideixi, va dir. Vaig sentir que el cor se m'accelerava. La boira, a l'altra banda del pont, es movia com si escoltés, com si fos una presència viva, com si fos un personatge més. Vaig tancar els ulls un instant. Vaig inspirar profundament. El silenci del pont era dens, profund, carregat de memòria. Vaig obrir els ulls. El nen ja no hi era. Havia desaparegut, sense soroll, sense moviment, sense rastre. Vaig mirar al meu voltant. La boira s'havia fet més espessa, la llum més tènua, el poble més silenciós. Vaig sentir que alguna cosa estava a punt de passar, alguna cosa que no podia evitar, alguna cosa que la posada esperava. Vaig tornar cap a la casa. Cada pas era un presagi, cada respiració un avís, cada ombra una història. El poble havia parlat, no amb paraules, amb silencis, amb mirades, amb memòria, i jo havia escoltat. Escena 6. El pas del temps. La tarda va caure sobre penyes de luz amb una lentitud ceremonial, com si el dia no volgués abandonar el poble, com si la llum tingués por de deixar-lo sol. La boira, que al matí havia estat una presència discreta, ara s'havia convertit en una massa espessa que envoltava cada casa, cada arbre, cada pedra. Una boira viva, una boira que observava.

0: Vaig tornar a la posada amb el cor accelerat. No sabia si era per les paraules de don Laureano, per la mirada del niño del puente, o per aquella frase del quadern que encara ressonava dins meu. La piedra recuerda, la pedra recorda. I jo començava a recordar també. La porta de la posada va grinyolar quan la vaig obrir, un grinyol suau com un sospir, com si la casa sabés que tornava, com si la casa m'esperés. L'interior estava més fosc que abans. La llum de les làmpades d'oli era més groga, més profunda, més antiga. Les ombres es movien a les parets amb una lentitud inquietant, com si fossin presències que volien explicar històries que ningú havia demanat. Vaig caminar pel passadís. La fusta del terra va cruixir sota els meus peus, però no d'una manera molesta. Era un cruixit reconeixedor, com si la casa sabés que hi era, com si la casa recordés el meu pes, la meva manera de caminar, la meva respiració. Vaig arribar a la meva habitació, vaig obrir la porta. La cambra era igual i alhora diferent. La llum entrava per la finestra amb una tonalitat estranya, com si el sol estigués filtrat per un temps que no era el meu. Vaig seure al llit, vaig inspirar profundament. L'aire feia olor de fusta antiga, de cera, de boira. Una olor que no era nova per mi, una olor que sense saber per què em resultava familiar. Vaig tancar els ulls, vaig escoltar. Un tic-tac lleu, profund, llunyà. Vaig obrir els ulls, el tic-tac continuava. No venia de la cambra, venia de més enllà, de l'interior de la posada. Vaig aixecar-me, vaig sortir al passadís. La llum ara era més tènue que abans, les ombres més llargues, el silenci més dens. Vaig caminar lentament amb els peus nus sobre la fusta. Cada pas era un murmuri que semblava una respiració. El tic-tac es feia més intens a mesura que avançava. No era un rellotge modern, era un tic-tac antic, profund, d'aquells que marquen el temps amb solemnitat. Vaig arribar a la porta entreoberta, la mateixa porta de la nit anterior, la porta que semblava esperar-me. Vaig posar la mà sobre el pom. La fusta era càlida, massa càlida, com si algú l'hagués tocat feia un instant, com si algú m'hagués precedit. Vaig obrir la porta. La cambra era plena d'una llum estranya, una llum que no venia de la làmpada d'oli, sinó d'un punt indefinit, com si la llum sorgís de l'aire mateix. El quadern era ja obert, com si algú l'hagués llegit feia un moment. Vaig avançar. El tic-tac es va aturar, de sobte, com si hagués deixat de respirar. Vaig posar la mà sobre el quadern. La coberta era càlida, la tinta semblava fresca. Vaig tancar els ulls. Vaig inspirar profundament i aleshores va passar. La posada va vibrar, lleument, com si una força profunda, antiga, despertés sobre les parets. La llum va parpellejar. Les ombres es van contraure. La boira, a l'altra banda de la finestra, va avançar com una onada. Vaig fer un pas enrere. La fusta va vibrar sota els meus peus. Vaig obrir els ulls. La cambra havia canviat. La fusta era més nova. La làmpada d'oli era diferent. La finestra tenia un marc que no hi era abans. Vaig sortir al passadís. La llum era més groga, les ombres més definides, el silenci més antic. Vaig fer uns passos. El tic-tac havia desaparegut. En el seu lloc, un murmuri suau. Un murmuri que semblava una respiració. Vaig aturar-me. Vaig escoltar. La posada respirava. Vaig mirar al meu voltant. El passadís semblava més antic, com si hagués envellit i rejuvenit alhora. Vaig fer un pas endavant. La boira va entrar per les finestres, la llum va canviar, la fusta va vibrar. Vaig obrir la porta del vestíbul i el temps es va obrir amb mi. Escena 7. El retrobament amb el doctor Adrià Llorente. La porta del vestíbul es va tancar darrere meu amb un soroll suau, gairebé imperceptible, com si la casa volgués evitar trencar el moment. La llum era diferent, més groga, més profunda, més antiga. Vaig fer uns passos. La fusta de terra va vibrar sota els meus peus, com si reconegués la meva presència. Les ombres es movien a les parets, amb una lentitud inquietant, com si fossin presències que volien explicar històries que ningú havia demanat. Vaig arribar al replà de l'escala. La barana era de fusta fosca, polida, amb marques que no hi eren abans. La llum de les làmpades d'oli projectava ombres llargues que s'estiraven com braços. Vaig baixar els graons. Cada pas era un cruixit suau, un murmuri que semblava una respiració. Quan vaig arribar al vestíbul inferior, vaig sentir una olor que no havia sentit en molt de temps. Una olor de llenya cremant, una olor de tabac suau, una olor d'ell. Vaig girar el cap, el vaig veure. Allà, assegut en una cadira de fusta a prop de la ximeneia, hi havia un home jove, un home amb els cabells foscos, lleugerament ondulats, amb la pell clara, amb unes mans fines, elegants, que sostenien un llibre antic. Un home amb uns ulls que no havia... que ho havien vist tot. Els seus ulls ens van alçar lentament. Es van trobar amb els meus i en aquell instant el temps es va plegar. Vaig sentir com si el món s'aturés, com si la boira deixés de moure's, com si la posada deixés de respirar. Ell va tancar el llibre amb un gest suau, va deixar-lo sobre la taula, es va aixecar i va dir amb una veu que em va trencar el cor. Vaig pensar que la boira t'havia robat per sempre. Vaig sentir un calfred profund, antic, que em va recórrer l'esquena com una carícia. Adrià, Adrià, vaig murmurar. El va somriure, un somriure que contenia anys de silenci, anys d'espera, anys de dolor. Sí, va dir, has tornat. Vaig fer un pas endavant. Ell va fer un pas cap a mi. La llum de la xemeneia va il·luminar el seu rostre, un rostre que coneixia, un rostre que havia estimat, un rostre que havia perdut. Vaig sentir que el cor se m'accelerava, que la respiració se'm trencava, que la memòria tornava. No sabia que t'havia deixat enrere, vaig dir amb un fil de veu. Ell va negar amb el cap, va apropar-se una mica més. No vas marxar, va dir. La boira et va prendre. Vaig tancar els ulls un instant. Vaig inspirar profundament. La seva presència era tan intensa que semblava omplir tota la cambra. Quan vaig obrir els ulls, ell era davant meu, a un pam, a un sospir. Esperat, va dir, esperat amb una veu suau trencada, esperat tant de temps. Vaig sentir que els ulls se me humitejaven. No sabia si era per la tristesa, per l'alegria, per la memòria o per la impossibilitat del moment. Adrià, vaig murmurar. Ell va alçar la veu. Va tocar-me la galta amb una suavitat que em va fer tremolar. La seva mà era càlida, viva, real. Ets tu, va dir. Ets tu. Vaig sentir que el món es trencava, que el temps es plegava, que la posada ens observava. Ell va apropar el front al meu. Va tancar els ulls. No sabia si tornaries, va murmurar. No sabia si la boira et deixaria tornar. Vaig posar la mà sobre la seva. La seva pell era suau, la seva presència intensa, el seu record intacte. He tornat, vaig dir. No sé com, no sé per què, però he tornat. Ell va obrir els ulls. Els seus ulls eren plens de llum, una llum antiga, una llum que no era d'aquest temps. La posada, va dir. La posada ho fa. La posada recorda. La posada et volia tornar. Vaig sentir un calfred. La boira, a l'altra banda de les finestres, es movia com si escoltés, com si fos presència viva, com si fos un personatge més. Ell va agafar les meves mans. Les va sostenir amb una força suau, delicada. «No sé quant temps tenim», va dir. «No sé quant temps ens deixarà la boira, però ets aquí, ara, amb mi». Vaig tancar els ulls. Vaig inspirar profundament. La seva presència era tan intensa que semblava omplir tota la cambra. Quan vaig obrir els ulls, ell somreia. Un somriure que contenia amor, dolor, memòria, esperança. «Ets aquí», va repetir, «i això és suficient». Vaig sentir que el cor se m'omplia, que la memòria tornava, que el temps es trencava. I en aquell moment vaig saber que el retrobament no era casual, que la posada ho havia volgut, que la boira ho havia permès, que la pedra ho havia recordat. Escena 8, el dilema. La llum de la xemeneia tremolava amb una intensitat estranya, com si el foc sabés que estava presenciant alguna cosa que no hauria de veure. La posada, silenciosa, respirava amb una cadència lenta, profunda, com si fos conscient del que estava a punt de passar. La boira, a l'altra banda de les finestres, s'arremolinava amb una inquietud viva, com si esperés el moment exacte per intervenir. Adrià i jo ens van quedar quiets davant del foc, com dues figures atrapades en un instant que no pertanyia a cap època concreta. Ell sostenia les meves mans amb una suavitat que contrastava amb la intensitat de la seva mirada. Una mirada que contenia amor, dolor, memòria i una conseqüència profunda del que estava en joc. «No sé quant temps tenim», va dir amb una veu baixa, trencada, com si cada paraula li costés un tros de vida. «La boira no sempre obre portes i quan les obre, no sempre les manté obertes». Vaig sentir un nus a la gola. La seva presència era tan intensa que semblava omplir tota la cambra. La seva veu, tan propera, tan viva, tan real, feia que el món exterior desaparegués. «Adrià», vaig murmurar, sense saber què dir, sense saber com contenir tot el que sentia. Ell va apropar-se una mica més. La llum del foc li il·luminava el rostre, ressaltant cada línia, cada ombra, cada record. «Si et quedes», va dir, amb una sinceritat que em va trencar, «la posada es tancarà, el temps es tancarà i tu no podràs tornar». Vaig sentir un calfred profund. La idea de quedar-me atrapada al 1958, en aquella època que no era la meva, en aquell temps que no m'havia estat donat, em feia tremolar. Però la idea de marxar, la idea de deixar-lo enrere, la idea de perdre'l, de nou, era insuportable. «No vull perdre't», vaig dir amb un fill de veu que gairebé no va sortir. Ell va tancar els ulls un instant. Va inspirar profundament. Quan els va obrir, els seus ulls brillaven amb una llum antiga, una llum que no era d'aquest món. Jo tampoc vull perdre't», va dir, «però el temps no és nostre». Vaig apartar la mirada. La boira, a l'altra banda de la finestra, es movia com si escoltés, com si fos una presència viva, com si fos un personatge més. «Què passa si em quedo?», vaig preguntar amb la veu trencada. Ell va fer un pas enrere. Va deixar anar les meves mans. Va mirar la finestra com si busqués una resposta en la boira. «Si et quedes», va dir amb un to tan solemne, «el temps es tancarà. La posada es convertirà en un lloc sense sortida. Un lloc on el present i el passat es confonen. Un lloc on tu i jo podríem viure, però només aquí, només dins d'aquestes parets, només en aquest temps». Vaig sentir que el cor se m'estrenyia. La idea d'una vida amb ell, una vida compartida, una vida que el temps no podria trencar, era tan bella com terrible. «I si torno?», vaig murmurar. Ell va tancar els ulls, va inspirar profundament, va obrir-los de nou. «Si tornes», va dir, «jo envelliré sense tu. Jo viuré en aquest temps, tu viuràs en el teu, i la boira no sempre obre portes dues vegades». Vaig sentir que les llàgrimes se m'acumulaven als ulls. La posada, silenciosa, semblava escoltar. La boira, inquieta, semblava esperar. Ell va apropar-se de nou. Va posar les seves mans sobre les meves galtes. Va parlar amb una veu tan suau que semblava un murmuri. «Si creues, no tornaràs, si creues, no tornaràs igual, però si et quedes, tampoc». Vaig tancar els ulls. Vaig inspirar profundament. La seva presència era tan immensa que semblava omplir tota la cambra. Quan vaig obrir els ulls, ell somreia. Un somriure trist, un somriure dolç, un somriure que contenia amor i resignació. «Helena», va dir amb una veu que em va trencar, «sigui el que sigui que decideixes, jo recordaré». Vaig sentir que el cor se m'esquinçava. La boira va avançar un pas. La llum va tremolar. La posada va vibrar. El temps esperava la meva decisió. Escena 9, el retorn. La boira va començar a moure's amb una inquietud viva, com si hagués estat esperant aquest moment. No era una boira passiva, d'aquelles que simplement cobreixen el paisatge. Era una boira que actuava, que decidia, que obria i tancava portes. Una boira que coneixia el temps millor que nosaltres. Adrià i jo ens vam quedar quiets davant de la xemeneia, com dues figures atrapades en un instant que no pertanyia a cap època concreta. Ell sostenia les meves mans amb una intensitat que feia mal, una intensitat que contenia amor, desesperació, memòria i una consciència profunda del que estava a punt de passar. La llum del foc tremolava. Les ombres es retallaven a les parets com presències antigues. La posada respirava. «Helena», va dir Adrià amb una veu baixa, trencada, «la boira està canviant, ho notes?» Vaig inspirar profundament. L'aire feia olor de llenya, de cera, de boira, una olor que no era d'aquest temps, una olor que no era del meu. «Sí», vaig murmurar, «ho noto». Ell va tancar els ulls un instant. Va inspirar profundament. Quan els va obrir, els seus ulls brillaven amb una llum antiga, una llum que no era d'aquest segle. «No tenim gaire temps», va dir. «La posada està decidint». Vaig sentir un calfred profund. La boira, a l'altra banda de les finestres, s'arremolinava amb una intensitat creixent, com si fos una presència viva, com si fos un personatge més. «Adrià», vaig murmurar. Ell va apropar-se una mica més. Va posar les seves mans sobre les meves galtes. Va parlar amb una veu tan suau que semblava un murmuri. «Sigui el que sigui que decideixes, jo recordaré». Vaig tancar els ulls. Vaig inspirar profundament. La seva presència era tan intensa que semblava omplir tota la cambra. Quan vaig obrir els ulls, ell somreia. Un somriure trist. Un somriure dolç, un somriure que contenia amor i resignació. «La boira», va dir ell, «ja ve». Vaig girar el cap. La boira entrava per les escletxes de les finestres, entrava per sota les portes, entrava per les parets, entrava com una onada blanca, viva, inevitable. Vaig fer un pas enrere. La fusta va vibrar sota els meus peus. «Helena», va dir Adrià amb una veu que em va trencar, «si tornes, no sé si et veuré de nou». Vaig sentir que el cor se m'esquinçava. La boira avançava, la llum tremolava, la posada vibrava. Vaig fer un pas cap a ell, ell va fer un pas cap a mi. No vull perdre't, vaig dir, amb un fill de veu. Ell va tancar els ulls, va inspirar profundament i va obrir-los de nou. Jo tampoc, va dir, però el temps no és nostre. La boira va envoltar-nos, va cobrir el terra, va pujar per les parets, va omplir la cambra. Vaig sentir un soroll profund, una vibració, un murmuri. La posada respirava. Vaig fer un pas enrere. La boira em va envoltar. La llum va canviar. El foc va tremolar. Helena, va dir Adrián, amb una veu que semblava venir de lluny. Recorda'm. Vaig estendre la mà. Ell va fer el mateix. Les nostres mans es van tocar un instant etern, un instant que contenia tot el que havia estat, tot el que havíem perdut, tot el que no podien recuperar. La boira va tancar la porta. Vaig sentir un soroll profund, una vibració, un murmuri. Vaig tancar els ulls. Quan el vaig obrir, la posada era vella, silenciosa, immòbil. La llum era diferent. La boira havia desaparegut. Estàvem al 2026. Vaig mirar al meu voltant. La cambra era la mateixa i alhora diferent, com si hagués envellit i rejuvenit alhora. Vaig caminar fins a la xemeneia. Allà, assegut en una cadira de fusta, havia un home, vell, amb els cabells blancs, amb les mans fines, amb uns ulls que ho havien vist tot. Els seus ulls es van alçar lentament. Es van trobar amb els meus. I va dir, amb una veu suau, trencada, sabia que tornaries. Vaig sentir que el cor se m'esquinçava, el somriure amb una tristesa dolça, una tristesa que coneixia el temps. Vaig apropar-me. Ell va estendre la mà. Vaig agafar-la. La seva pell era pàl·lida, viva, real. Helena, va dir, la pedra recorda. La piedra recuerda. La pedra recorda. Vaig tancar els ulls. Vaig inspirar profundament. La posada també. Escena 10. Epíleg. La boira s'havia retirat, no del tot, no com ho fa en un matí qualsevol. S'havia retirat amb una elegància estranya, com si fos conscient que havia estat protagonista, com si volgués deixar el seu últim gest gravat en l'aire. La posada estava en silenci, un silenci profund, dens, carregat de memòria. Un silenci que no era buit, un silenci que contenia tot el que havia passat, tot el que havia estat, tot el que no es podia explicar. Adrià, assegut a la cadira de fusta, em mirava amb uns ulls que ho havien vist tot, uns ulls que havien vist la meva arribada al 1958, la meva desaparició, el meu retorn, la meva pèrdua, la meva recuperació, uns ulls que havien esperat. Vaig apropar-me a ell. La llum de la xemeneia li il·luminava el rostre amb una suavitat que feia mal. La seva pell, envellida, tenia aquella mena de bellesa que només dona el temps. Un temps que ell havia viscut, un temps que jo havia travessat. Ell va somriure, un somriure petit, delicat, carregat d'una tristesa dolça. Sabia que tornaries, va dir. La seva veu era suau, trencada, com si cada paraula fos un record que emergia des de molt lluny. Vaig seure a prop seu. Vaig agafar-li la mà. La seva pell era càlida, viva, real. Adrián, vaig murmurar. Ell va tancar els ulls un instant. Va inspirar profundament. Quan els va obrir, els seus ulls brillaven amb una llum antiga, una llum que no era d'aquest món. La piedra recuerda, va dir. La pedra recorda. Vaig sentir un calfred, no de por, de reconeixement. Vaig aixecar-me lentament. Vaig caminar fins a la tauleta on havia trobat el quadern. El quadern era allà, obert, com si algú l'hagués deixat preparat per mi. Vaig posar la mà sobre la coberta. La fusta de la tauleta va vibrar lleument. La posada respirava. Vaig obrir el quadern. Les pàgines eren plenes d'una lletra elegant, antiga, d'aquelles que ja no s'escriuen. Paraules que parlaven de la posada, del poble, de la boira. Paraules que parlaven de desaparicions, de retorns, de memòria. Vaig passar una pàgina, una altra, i aleshores la vaig veure. Una frase nova, escrita en tinta fresca, amb una lletra que reconeixia, una lletra que no era del 1958, una lletra que era meva. La piedra recuerda, Elena també. La pedra recorda, Elena també. Vaig sentir que el cor se m'estrenia. La boira, a l'altra banda de la finestra, es va moure lleument com si assentís, com si fos conscient del que acabava de llegir. Vaig tancar el quadern amb una suavitat reverencial. Vaig posar-lo sobre la tauleta. Vaig inspirar profundament. La posada estava en silenci, un silenci que no era buit, un silenci que contenia tot el que havia estat, tot el que havia passat, tot el que no es podia explicar. Vaig girar-me. Adrián em mirava, amb uns ulls que ho havien vist tot, amb uns ulls que ho recordaven tot. Vaig caminar cap a ell. Vaig posar la mà sobre la seva. Ell va somriure. La pedra recorda, va repetir. Vaig tancar els ulls. Vaig inspirar profundament. I en aquell moment vaig entendre que el temps no era una línia, no era un camí recte, no era una successió d'instants. El temps era una presència, una boira, una pedra, una posada, una memòria. Vaig obrir els ulls. La llum de la ximeneia tremolava, la boira s'havia retirat, la posada respirava. I jo també. Arribem al final d'aquesta història. Així tanquem aquesta estada a la posada de les Penyes, a Penyes de la Luz. O sigui, a la posada de les Penyes i Penyes de la Luz, el poble, queda enrere. La boira s'ha retirat, la posada ha tancat les seves portes i el temps ha tornat al seu lloc. Però hi ha històries que no marxen, històries que s'enganxen a la pell, a la mirada, a la manera com respirem. Històries que ens recorden que, de vegades, el que busquem no és un lloc, sinó un moment. Elena ha tornat al seu temps, Adrián ha envellit el seu, i la posada silenciosa continua guardant el que ningú més pot guardar, la memòria. Perquè hi ha pedres que recorden, hi ha boires que observen, hi ha pobles que no canvien, hi ha amors que, encara que el temps els separi, no desapareixen. Això és Sota les Llambordes, un espai on la paraula obre portes, on la cultura respira, on la memòria camina amb nosaltres. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per deixar-vos endur per les zones de la ràdio. Aquí, a Sota les Llambordes, seguirem buscant històries, històries que s'atgegen, que respiren i que ens fan mirar el món amb una mica més de lluny. Molt bon vespre, que els llibres i les lectures us acompanyin. Molt bona setmana i ens retrobem dimarts que ve.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: A continuació us oferim la reemissió del programa Històries en Femení, emès aquesta temporada.

0: Hola, bon dia a totes i a tots. Benvingudes a un nou programa de l'Històries en Femení. Aquí a Ràdio Caldes el trobeu cada dijous de 11 a 12 en directe, però si el voleu tornar a sentir ja sabeu que el trobeu com a podcast sempre que us vingui de gust o que tingueu temps de sentir-lo. Avui, bueno, ja dic, un nou espai, un espai com sempre que escoltem veus de dones, vivències que alguna vegada travessen fronteres, com és el cas d'avui, i es fan memòria i ens ajuden a entendre el món, el món en tota la seva amplitud. Si recordeu, ja vàrem fer un programa amb una noia, amb la Nue, una noia d'origen saharaui, una noia jove. Ella es va explicar la seva història i bé, vam enllaçar la història seva personal amb la història del poble saharaui, dels territoris ocupats i dels camps de refugiats. Mai està de més donar veu a persones que els seus orígens estan en pobles oprimits en aquests moments i oprimits pel sistema capitalista i colonial. Doncs bé, avui tornem a portar aquí al programa una dona jove, també d'origen saharaui, i bé, que ha acceptat estar aquí al micro. Bon dia, Nayat. Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Molt bé. Vosaltres bé. Com esteu?
0: Bé, també, bé. Sí, de moment bé. Mira, estic molt contenta de que hagis acceptat, perquè no ens coneixem personalment, però bé, el contacte que hem tingut així telefònic i via correus, bueno, a mi m'ha semblat molt, molt interessant que acceptessis l'estar aquí. Bé, ens pots explicar una mica els teus orígens? Tu ets saharaui, oi?
1: Sí, bon dia. Primer de tot, agrair a la Ràdio de Caldes aquesta magnífica oportunitat. Jo a títol personal, a part de saharaui, sóc una fan de la ràdio, allà on sigui, i sempre escoltar la ràdio, sentir la ràdio i estar endinsada a la ràdio és més complai per mi. Tornant una mica a la teva pregunta, sí. Sí, jo em dic Nayat Brahim i sóc una jove saharaui que va néixer als camps de refugiades allà al Sàhara, bueno, és una província d'Argèlia, que és Tinduf, que està enmig de... Tinduf, sí.
0: Sí, Tinduf.
1: I que està al mig del desert. I, bueno, hi porto gairebé la meitat de la meva vida aquí, la meitat allà, donat que jo he vingut als gairebé 16 anys aquí per quedar-me a estudiar a Catalunya.
0: Sí. Què vas estudiar?
1: Doncs, primerament, doncs, he vingut a l'edat d'estar gairebé finalitzant l'etapa de l'ESO. Ah. I bueno, vaig fer l'ESO, batxillerat. Sempre he volgut fer una carrera relacionada amb les ciències de la salut o ciències socials. Primerament vaig intentar-ho i no em va donar la nota per fer infermeria. Llavors vaig cursar... No sabia ben bé per on tirar i vaig mirar ofertes formatives. I vaig trobar això d'imatge pel diagnòstic i medicina nuclear, que és per fer, bueno, tota mena de exploracions complementàries, radiografies, ressonàncies i demés.
0: Sí.
1: I bueno, vaig decidir escollir una mica aquesta, diguem-ne, aquesta rama d'estudis perquè a mi m'apassiona molt també la fotografia i l'anatomia i vaig veure que això seria una combinació doncs magnífica entre elles dues.
0: I tant,
1: I després sí que vaig tornar a fer la selectivitat i em va donar la nota per infermeria, però llavors vaig fer com uns 4 anys que no sabia ben bé si allò que jo desitjava aleshores era realment el que jo volia, el que em volia dedicar, pensant que es fan prendre decisions al jovent com molt precipitades de què vols fer en el teu futur, amb 18 anys, que pot ser el problema més important per aquella època és saber quina vestimenta portaré demà a la festa o alguna cosa d'aquestes, no?
0: Sí, sí.
1: I llavors endinsar-se en aquesta... I res, el juny de l'any passat, 2025, em vaig graduar d'infermera.
0: Molt
1: ja
0: bé.
1: Ja estic exercint d'ella.
0: O sigui, finalment vas aconseguir això, infermeria, no? Que
1: sí.
0: Que no havies tingut. Com va ser que vas a arribar a Catalunya? Com vas venir a parar aquí? Que amb una,
1: doncs...
0: amb un projecte, amb una ajuda, com va anar això? A
1: doncs,
0: través de què?
1: Primerament, quan érem més infants, veníem participant en el projecte de Vacances Sant Pau, que es fa una acollida de nenes i nens dels potser 8 fins als 12 anys i es fa durant dos mesos, en el període d'estiu. I bueno, vaig venir com 4 o 5 estius i el 2007 va ser l'última vegada que vaig venir. Llavors com 2-3 anys posteriors em van oferir l'oportunitat de participar en el projecte de madrassa, que perquè us són, i madrassa vol dir escola en Hassania.
0: Sí, sí.
1: I llavors el que fan és una mica l'inversa del projecte de Vacances en Pau, i és portar estudiants perquè estiguin durant tot el curs escolar amb les famílies d'acollida, i després l'estiu marxàvem a passar amb les famílies.
0: Doncs molt bé, molt ben explicat, Nayat, perquè o sigui, jo coneixia el projecte aquest madrassa, a Vacances en Pau també, evidentment, mm-hmm. perquè aquí a Caldes hi ha una associació que es diu Caldes Solidària i que porta aquest projecte des de fa, no sé, potser m'equivoco, però uns 30 anys, molts anys. I, mm-hmm. Però tan ben explicat com ho has fet tu, no. O sigui, Vacances en Pau aquí i després el projecte de madrassa és venir a estudiar i tornar a casa a l'estiu. Això és perfecte, perfecte. I gràcies a això, tu hi vas ser a Barcelona o va ser en un altre lloc de Catalunya?
1: Sí, bueno, jo vaig estar gairebé sempre al Prat de Llobregat,
0: allà,
1: a l'àrea metropolitana de Barcelona, sí.
0: Molt bé, molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Doncs has tingut sort perquè no sé quants nanos i nenes s'acolleixen a això de Vacances en Pau, perquè crec que fa molts anys, però no sé si ara ha baixat o no sé com està això.
1: Sí que és veritat que la pandèmia ha suposat un gran canvi a nivell mundial en general, no només a nivell de solidaritat i cooperació, sinó, bueno, a grans trets, no? Ho hem vist, la nostra salut.
0: Sí.
1: I, evidentment, sempre que toca sacsejar alguna cosa, doncs el més feble doncs, cau primer, no? Com, per exemple, podria ser aquest projecte de Vacances en Pau,
0: sí.
1: Que, clar, s'ha vist també que, com que hi ha hagut una aturada, perquè com que no es podia viatjar, perquè les fronteres entre Espanya i Argelia estaven tancades en aquell temps, doncs això també va suposar com una mena de, bueno, que ja no es vegin nens pels carrers als estius a prop de casa nostra aquí, no? I això suposa que, bueno, que si no ho veig, potser tinc més facilitat d'oblidar-ho o de no tenir-ho tan present.
0: Clar, sí, sí.
1: És
0: com tornar a començar de nou, gairebé, no? És clar. S'ha perdut el fil i és com tornar a començar de nou. Sí, sí.
1: Sí, també és veritat que el model familiar que tenim actualment, bueno, també la conciliació familiar laboral no permet que durant 2 mesos d'estius les mares o els pares d'acollida tinguin plena disponibilitat d'estar atenta a les infants o nenes que puguin tenir aquell estiu.
0: Sí,
1: han de tirar de suport familiar, evidentment, però moltes vegades aquest suport familiar a l'estiu, sabent que és període vacacional, es complica una miqueta més.
0: Sí, es complica. Molt bona reflexió, perquè, clar, si els pares tenen un mes de vacances, clar, que amb els fills ja tenen problemes. Fer una acollida representa o que tens disponibilitat per altres motius o perquè t'ajuda algú. Si no, és complicat. Conciliar és molt, molt complicat a l'estiu.
1: Sí que és veritat que a molts municipis es fan programes, sobretot durant el mes de juliol, que és, diguem-ne, el mes que ja potser les famílies estiguin més ocupades o no tinguin tantes les vacances, d'acollir-se a programes com l'Esplai i coses d'aquestes. Però, clar, no tots els municipis compten amb instal·lacions o... clar, també tenen els seus horaris. Potser has d'anar a portar el nen a les 9 i a recollir-lo
0: Sí, sí, és exacte.
1: Les 4, 3.
0: Exacte.
1: Sí.
0: És exacte. Sí, sí. Aquesta és la vivència i exacte, el que passa a l'estiu. Que clar, no hi ha escola, no hi ha horari escolar i això s'ha d'omplir. I si no hi ha oferta municipal per acollir aquests nens durant unes hores, doncs hi ha la problemàtica aquesta. Mira, jo et volia preguntar el per què, no? El per què vas decidir dedicar-te a la sanitat. Però bueno, una mica ja ho has explicat. Vols dir alguna cosa més? El per què vas triar això? Ja entenc, doncs, que si t'agrada la fotografia i això, també, però...
1: Sí. Sí. T'haig de dir que un cop acabada la carrera m'he adonat que soc més de literatura i filosofia, pot ser, que no pas de posar vies en un hospital. Però bueno, també t'haig de dir que jo ho he fet, una, perquè tenia aquest repte d'aconseguir graduar-me en una universitat d'aquí. Era més com un repte personal, perquè jo recordo que acabat l'ESO em deien no facis batxillerat, que és molt dur, tu acabes aterrant, encara no domines l'idioma, et serà tot com molt difícil. Llavors jo, tossuda de mi, vaig escollir el batxillerat científic com per demostrar-me a mi que no m'agraden les ciències, que sí que m'agraden, o que els, no, els reptes, si te'ls... O sigui, les barreres potser a vegades són molt més... O sigui, te les fan creure i a vegades són més invisibles de lo que... Sí. O no existeixen realment, o si amb una mica d'esforç, evidentment no ho romantitzo, perquè va ser gràcies a moltes hores de sobreesforç i, bueno, i constància, no? I, sí. Però, bueno, al final... I una altra raó que és més mística, que realment el meu nom s'hauria de pronunciar com Najat, en comptes de Nayat, però, clar, quan es va posar els papers, primerament ho van posar així, per error tipogràfic. I en Najat en àrab té uns quants significats, com és de regla àrab, no?, en general. Sí. Però un d'ells és com de salvar alguna cosa, de salvar una persona de la mort o de salvar alguna cosa d'algun perill, diguem, no? Sí. Llavors, he vist que n'hi ha ser això amb la infermeria, tot i que no salvem vides, a vegades acompanyem a les vides, no?, sempre, però... Sí.
0: Està molt bé, eh? No sabia el significat del teu nom, no el sabia, evidentment. Sí, sí, està molt bé. Bueno, també, mira, tot marca, eh? Tot marca. Si fas una ullada al teu nom i dius, bueno, pues això, la sanitat. També havia sentit que bé, moltes persones del teu origen, del poble saharaui, intenten fer estudis i tenir coneixements de sanitat, perquè als territoris ocupats, bueno, als camps de refugiats es necessita això. Es necessita. Mm-hmm. És com un sentiment de jo vull ajudar, doncs que els meus coneixements siguin els necessaris, els que necessita el meu poble. Havia sentit també un saps, aquest tema. O sigui, com que sou persones, sobretot les dones, properes a fer estudis amb medicina i, bueno, amb la sanitat, per això. Perquè si algun dia heu de fer un servei al vostre poble més directe, que sigui per aquí. Sí, sí, havia sentit això. Mira, farem un tall de música, Tu m'has triat quatre cançons. La primera, així per llista, és d'una cançó del grup català Xarango, ¿vale? És un grup conegut, de reggae, de pop, de música molt, molt festiva, amb missatges optimistes, i vas triar la cançó Compta amb mi. Vols explicar una mica per què? Per què la vas triar?
1: Crec que si jo m'hauria de definir com alguna mena de definició així com abstracta, m'autodefiniria com una persona propera i gairebé sempre una persona que li agradaria que les altres persones que estiguin al voltant siguin properes o no i puguin comptar amb mi. Llavors, aquesta cançó és una mica com més variant, més romantitzada, diguem, no? Però a vegades la vida va d'això, no? De deixar que les altres persones, o saber a les altres persones que poden comptar amb tu, i que això de no li diré alguna cosa per no fer-li nosa, a vegades salva vides, no? Aquesta nosa o aquesta trucada que et desperta, et fa desconnectar de la teva realitat quotidiana perquè una amiga t'ha trucat per dir-te qualsevol drama seu, o no cal que sigui drama, simplement ha compartit amb tu una bona notícia o alguna cosa, llavors saber que sempre pots comptar amb aquesta persona. Molt bé. És realment un regal.
0: Sí, més o menys el que em vas inspirar tu a mi, no? Compte amb mi. Molt bé, moltes gràcies. Seguim, Nayat.

0: Molt bé, Nayat, molt bé. Pues m'agrada, eh? No l'havia sentit, no la coneixia tant. Mira, per seguir, què et sembla? Ens pots parlar una mica de la teva trajectòria professional? Ja treballes, ja estàs, o sigui, pots desenvolupar tots aquests estudis d'infermeria?
1: Sí, bé, de fet que jo durant l'etapa de la universitat vaig haver d'estudiar i treballar alhora, i
0: Clar.
1: llavors combinava estudis i feina amb la titulació de tècnic en imatge pel diagnòstic, i que majoritàriament estava doncs fer radiografies i tacs i coses d'aquestes. Llavors és una professió que, diguem-ne així, al principi costa una mica d'entrar, però un cop dins no he tingut dificultats, diguem-ne, per continuar treballant d'això.
0: Sí.
1: I em vaig graduar al juny, i de fet jo ja al juny ja estava treballant d'infermera.
0: Molt bé. Sí. Bueno.
1: Afortunadament, no sé com dir-ho,
0: Sí.
1: és una professió que també, malauradament, li manca una mica més de valor a nivell institucional i a nivell social, no? Sí que és veritat que està com la figura d'infermera com molt respectada a nivell social, i així com, bueno, és una professió que acompanya a les persones en totes les seves etapes de la vida, inclús aquelles més dolentes, no? Preparar al final de la vida, que no
0: Clar,
1: mai estem preparades, no?
0: que sí, que sí.
1: I, clar, és una professió també que esgota en tots els sentits, no només a nivell físic, sense parlar dels torns i de les condicions, sinó que estar per la persona no és només estar administrant-li medicació o fent-li la cura, sinó estar amb una persona és acompanyar-la en tota la seva esfera, amb el que comporta això, a nivell social, psicològic, físic i en tots els àmbits.
0: Sí, és empatitzar amb la persona que tens allà al costat i el teu, clar, per la teva cura, evidentment. Sí, doncs vas tenir sort, perquè, clar, tu dius, havies de compaginar, jo era una de les preguntes que també et volia fer. Mentre estaves aquí, tu estàs o sigui, vius amb algú, no? Has de conviure amb algú, perquè les entrades econòmiques han de ser de la teva feina, vull dir, no? Com has
1: Bueno, jo és que
0: sobreviscut?
1: bé, nosaltres hi ha una part de l'ADN saharaui que és supervivència bàsica, que crec que la tenim totes les persones, però que es manifesta en funció de les condicions de vida que t'han tocat viure.
0: Exacte.
1: I llavors, aquesta petita constància i supervivència bàsica, bueno, et defineix com a persona també, no la romantitzo, perquè tant de bo totes les persones puguin estar només per els estudis o només per la feina, i no hagin de, pues, compaginar aquests horaris tan bojos i cansanci acumulat. Però jo vaig estar amb la família d'acollida durant 6 anys, i llavors ja em vaig independitzar. I llavors, des d'aleshores, tota aquella cosa que he volgut tenir, me l'he hagut de, doncs, pagar o treballar o el que sigui.
0: Sí, ja ho veig, ja. Sí. No, és veritat,
1: Sí,
0: és així, és.
1: aquesta realitat la viuen moltes persones, malauradament, amb els preus que estan els
0: Tot.
1: estudis a vegades, i tota una mica la inflació que estem vivint, no d'ara, perquè ara la sentim parlar molt per la tele i pels mitjans de comunicació, però la inflació ha estat gairebé sempre.
0: Sí.
1: I aquesta realitat no és aïllada. Hi ha moltes persones que, bueno, jo tenia companyes que havien de compaginar vida familiar perquè eren mares, torns de nit i la universitat. Vull dir, és com
0: Sí. I
1: tot
0: sobretot
1: el que suposa això.
0: amb les dones, jo crec que això encara no? Amb les dones encara es nota més, no? Perquè, clar, si fer de mare, a vegades és més que fer de pare. O sigui, que es nota. Tu fas viatges allà? Vas a veure la
1: Sí.
0: família? Sí. Què tens
1: Sí,
0: allà? Quina família tens allà? Els pares? Germans?
1: tinc gairebé tota la família, pares,
0: Sí.
1: germans, tietes, veïnes, no?
0: Sí, sí.
1: Tinc allà la resta de la meva vida gairebé a nivell familiar estan allà.
0: Ja. I estàs aquí pràcticament sola, no tens cap germana ni cap germà aquí que
1: és
0: faci...
1: És veritat que de tant en tant algun germà o germana venen a...
0: Sí,
1: bé,
0: que...
1: i bueno, estan una temporada i se'n van.
0: O sigui, el contacte amb ells, no, els vincles no s'han tallat, vull dir que ella tu
1: no,
0: continues...
1: Mai.
0: No, ja.
1: No, jo de fet, si jo a la mare, meva mare són les 12 o quarts d'una i no l'he trucat, ja es comença a posar nerviosa, a dir, a veure si està bé aquesta nena.
0: Sí.
1: També és veritat que, a part de la família que ens ha tocat per sang, hem de tenir present totes aquelles persones que, tot i no compartir ADN, però sí que compartim essència, compartim la meitat del cor, no? Que és l'altra part de les persones que ens han recolzat o que estan sempre aquí,
0: sí.
1: Tot i no sent els pares biològics, evidentment, les amigues, les famílies d'acollida, la gent de suport que vas construint al llarg de l'estància aquí.
0: Sí, sí, no s'han d'oblidar perquè ells estan en una situació. Estan bé allà? O sigui, tenen oportunitats? Tenen, vull dir que dintre de les condicions amb les que estan, tu els veus bé? Els veus que estan bé?
1: És que, clar, això de veure bé...
0: És relatiu,
1: depèn,
0: no?
1: Depèn de la perspectiva, no?
0: Sí.
1: Si diguessis a nivell harmònic, sembla ser que són persones tranquil·les i sembla ser que són felices, perquè moltes vegades nosaltres som feliços en l'entorn perquè no hem conegut cap altre entorn que ens pugui dir, ostres, doncs allà estarem més bé. Mm. Però sí que és veritat que això de la globalització, de la tecnologia, de la connexió wifi i que el món està molt ben comunicat però mal repartit, clar, fa veure que bueno, la gent gran té una mica aquest sentiment de moriré en aquesta terra, i el jovent té aquest sentiment de neguit, jo he nascut aquí, no tinc cap mena de documentació que em reconegui a nivell legal, perquè bueno, no puc sortir si no és per una via il·legal.
0: Sí.
1: No? Per una patera o jugant-me la vida amb altres condicions. I llavors és com aquest rellotge de sorra que va passar molt lentament, però no canvia res, només un granet de sorra que cau, un altre que el segueix. Llavors està bé tenir una mena també de... També la inflació ha arribat allà, vull dir que també no... O sigui, el comerç...

0: Ja n'hi ha prou.
1: Bé, jo, tot i que estudiant i treballant, sempre he estat una mica present en les diferents activitats que s'han fet relacionades amb el Sàhara. De fet, ara a finals del novembre de l'any passat vaig fer un camp de voluntari amb unes companyes i companys del Servei Civil Internacional de Catalunya, que vam anar ja a fer un estudi de territori i fer com grups de cohesió amb joves d'allà també. Hi ha jovent allà molt ben preparat, però molt ben silenciat també,
0: També.
1: que no té aquesta, no, oportunitat de poder, diguem-ne, exprimir tot aquest poder o tot aquest aprenentatge que han adquirit, perquè no tenen els mitjans, per exemple, per fer-ho.
0: Clar, no poden desenvolupar, no? Tot aquest coneixement no el poden desenvolupar amb feina, amb tasca que resulti, no? Que tingui un profit. Sí. Bé, mira,
1: Moltes vegades,
0: sí,
1: digues.
0: digues, no, no, digues, digues.
1: No, deia que moltes vegades també els ritmes són diferents, no? Perquè, clar, aquí ja anem amb una tecnologia poder molt més avançada, que ja aquestes instal·lacions requereixen, doncs, no sé, un cablejat diferent i que no es pot perquè partim de la base que estem en un desert i que a l'estiu arriben 55 graus de temperatura, hi ha d'haver estructura que sigui sostenible i que sigui funcional també, que
0: Sí.
1: no sigui perillosa per la ciutadania d'allà.
0: Clar. Sí, és que són unes condicions totalment diferents, per això sí, no, clar, és que ho veiem des d'una perspectiva de desconeixement total. Per això m'agrada fer programes d'aquests perquè i això que amb 55 minuts no podem aprofundir gaire, però sí, m'agrada tenir gent com tu desperta i amb els ulls ben oberts per explicar la situació, no? Tot el que es pot. Mira, fem un altre tall de música. La segona cançó que vas triar va ser Chambao, que és també un grup, en aquest cas és andalús, de fusió, flamenc, electrònic, no? Tenen un estil molt, molt propi. I de Chambao vas triar Duende del Sur, no? També, explica'ns una miqueta com va ser que vas triar aquesta cançó.
1: Doncs perquè jo estic molt fan de la diversitat cultural i la diversitat que no ningú trepitja l'altre, vull dir que és una diversitat com de cohesió i de sinergia i que és possible si no tenim aquesta perspectiva de mirada de superioritat o de racialitat, sinó de tenir aquesta mirada més de construcció. Una persona, per exemple, bilingüe, és una riquesa, és una persona que es pot considerar rica. Llavors, jo amb la música, és el que em transmet moltes vegades és, ostres, no, ets una persona molt rica
0: Sí.
1: perquè pots connectar amb diferents sentiments de diferents cançons o autors o cantants o fins i tot pobles que això no, o sigui, sense que hi hagi armes pel mig o sense que hi hagi insults pel mig o sense que hi hagi
0: Sí.
1: trepitjar a l'altre, no? Des d'aquesta dansa, no? Que tant de bo hi hagi una
0: Sí.
1: dansa o un himne mundial, però que convidi més a abraçar-nos en comptes de mirar-nos al melic.
0: Molt bé, molt bé, molt ben definit, allà sentim-la.

0: Mira, Nayat, abans de començar el programa, que hem parlat una estona, tu m'has, jo pensava que un tema que podríem parlar amb tu és de la salut mental amb dones migrades. Perquè, no sé, algun pajarito m'havia dit que això és un tema teu. Llavors, tu m'has parlat de que el teu treball final de carrera, el teu treball de recerca, havia estat amb un tema que a tu t'emociona molt. Em pots parlar d'això?
1: Bé, jo el treball de final de grau és... Tot i, deixant de banda la font d'estrès que suposa fer-ho i les entregues i les dates, és un treball que vaig gaudir fent-ho, però també vaig patir, perquè consistia en... Bueno, de fet, el títol del treball és Efectes de la immigració en la salut mental de les dones. I, clar, la idea era entrevistar a 4 dones de diferents continents, no?, i que des d'aquesta perspectiva diferent, tot i que si anem a lo més petit, no?, totes les persones som gairebé iguals en components i en composició química, però malgrat això, en funció de les nostres vivències i lo que les eines que tenim després per afrontar segons quines coses ja siguin traumes o coses d'aquestes, ens fa ser unes persones o unes altres. Aquest treball de final de grau,
0: sí,
1: el vaig presentar una mica així com d'estranges, no?, diguem-ne, a l'entitat de Terrassa Universitària, que és a Terrassa, és una ciutat molt, amb molts campus,
0: sí,
1: d'universitat, i que cada any convoca premis de beques de recerca. I llavors jo li vaig dir a la tutora, escolta, doncs em fa il·lusió presentar-me. Llavors, des que vaig decidir fer això, després han passat coses pel mig, vaig perdre una mica la il·lusió en fer, però com que li havia donat la paraula a la tutora, no?, a la professora, sí, que... No, sí, vull dir nom, però sí, li envio des d'aquí una abraçada.
0: Sí, que et feia seguiment, sí.
1: Exacte. Li vaig dir, escolta, doncs mira, com que vaig tenir el compromís, l'envio. I recordo, tornant d'un viatge de Madrid, que cada any s'organitza una manifestació en suport del poble saharaui, perquè el novembre és com se celebra els acords tripartits, que és aleshores on es va vendre el Sàhara Occidental.
0: Sí. Sí.
1: I llavors, tornant a anar a l'AVE, vaig pensar, escolta, mira, vaig portar l'ordinador com de bulto a l'anada, dic, a la tornada vaig redactar 4 coses, les vaig enviar, i vaig dir a la tutora, escolta, l'he enviat, però que no t'esperis gran cosa. Ja. Però em va passar el temps i em va arribar un mail que havia sigut de les seleccionades, però com que no era definitiu.
0: Ja.
1: No, diguem-ne que havia de passar una altra fase. I llavors sí, llavors vaig guanyar el premi de recerca en aquest treball de recerca. Sí. De recerca, perdó, final de grau.
0: Sí, sí, molt bé.
1: I sobre això.
0: Sí.
1: Més que el premi és la il·lusió,
0: sí,
1: de portar la salut mental, sí, no, de fora dels espais silenciats o estigmatitzats.
0: Sí.
1: I de fet, les infermeres també, com ho he dit abans, acompanyem a les persones en tots els seus processos de vida, tant a nivell de salut físic, psicològic, psicosocial i en totes les esferes de la persona, no? Perquè al final acompanyem a la persona, no la,
0: sí,
1: distingim,
0: sí, sí,
1: de persona traumatològica o persona de salut mental.
0: Sí, sí. Doncs tres temes molt, molt... Bueno, molt actuals, no? Que és la migració, la salut mental i les dones, no? Són tres temes que vas lligar, doncs, molt, jo crec que molt importants. Ens pots explicar una mica com no sé, quines conclusions, quin debat, no sé, explica'ns una mica el
1: doncs
0: tot el tema.
1: Doncs la idea va ser fer un treball, diguem-ne, fent entrevistes, individuals. I sobretot, molt, o sigui, una de les conclusions és el famós estigma i la por que tenen les persones a cercar ajuda quan travessen un procés traumàtic o un procés advers o quan estiguin en una situació vulnerable. Perquè, malauradament, ningú està exempte de passar un procés de vulnerabilitat, no? Pensem que tenim aquesta cuirassa que ens defensa de per sempre, no? Però aquest sistema immuni davant de qualsevol cosa no és definitiu. I no, i moltes vegades era estigmatització i que, clar, por a ser rebutjades, no?
0: Sí.
1: La por era un tema molt incòmode parlar d'ell perquè despertava moltes emocions i, no? O sigui, jo encara recordo la mirada d'algunes de les participants i jo m'havia de baixar la mirada perquè dic, crec que l'estic incomodant encara més, no? Però volia una mica llegir el trasfons de la mirada en segons quines preguntes els hi feia.
0: Sí.
1: I, o sigui, la salut mental no deixa de ser un problema de salut. No hi ha
0: salut. Clar,
1: si no que ens sabem que també la salut mental és part d'ella. Llavors, lluitar contra l'estigma, vull dir, pensem que les societats doncs, del tercer món, que l'estigma està més present, o això pensem des de la mirada més d'Occident, però malgrat això encara se senten molts comentaris, encara se senten moltes coses avui dia,
0: sí.
1: No, el desconeixement, el que tu diguis un nom d'un trastorn mental i llavors com que si tu dius, jo què sé,
0: sí,
1: una
0: sí.
1: persona que ha patit càncer. Ai, pobreta, tant.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: Una persona que ha tingut un estrès postraumàtic o un brot psicòtic. Oh.
0: Sí. Uf, sí, sí.
1: Clar, i llavors ja és com, uf, aquest comentari que no només va o no és aïllat, no? És un comentari, és un sentiment de rebuig, és un sentiment de molt desconeixement.
0: Sí, d'incomprensió.
1: Altres...
0: Exacte. Sí, sí. És una incomprensió total, sí, sí. Sí, sí. Quines... no sé, enfermetats, què vas trobar amb elles? Quines situacions de pressió, pors, no sé, quines...
1: Mira, les més comunes, diguem, són aquesta ansietat, angoixa,
0: sí.
1: De, bueno, no sé com expressar o exterioritzar allò que em preocupa i això es transforma en angoixa.
0: Clar.
1: El tenir aquest sentiment de em rebutjaran si jo comento o faig referència a algun aspecte determinant,
0: sí.
1: També. I, malauradament, que des d'aquí pensem que aquesta soledat a vegades no desitjada és més de persones grans, però no.
0: No.
1: Jo he percebut, no? He percebut com que hi ha molt de soledat no desitjada gairebé totes les edats, perquè les dones érem d'un rang d'edat diferent.
0: Sí.
1: I com que, sobretot, el fet d'emigrar, només el fet d'emigrar i canviar d'un país, que no saps per què aquesta persona... O sigui, cap persona vol deixar darrere casa seva, a no ser que vagis de vacances i te'n vagis a desconnectar amb un parell d'aquests, no?
0: No, sí, és forçat.
1: Però, que, exacte.
0: Marxar dels seus orígens és forçat, això, i deixa senyals, sempre, sempre. Per molt que vagis a millorar, per molt que sigui, no sé, però deixa senyals. Sobretot, clar, si
1: és forçat. I també aquest sentiment de culpa,
0: clar,
1: que tenen, no?, o que moltes vegades tenim, perquè hi ha una cosa que surt del nostre control, o fins i tot pensem que hem de donar resposta a totes aquestes preguntes que tenim a vegades a l'interior i és impossible perquè moltes vegades no hi ha resposta. Llavors que fa una mica el cap és intentar fabricar una resposta, ja sigui de real o ficció o... I, clar, contra això el que s'ha de fer és educació, sobretot en les institucions,
0: sí.
1: Contra l'estigma, fer educació, bueno, tenir com obrir espais perquè les persones es puguin sentir còmodes parlant d'aquestes coses, perquè moltes vegades no en parlem perquè no hi ha aquest espai segur.
0: No, clar.
1: O no percebim seguretat en aquest espai, no?
0: Sí, sí.
1: I sobretot el comptar amb un bon recolzament o xarxa social que tens al costat, això moltes vegades és una mica difícil en cas de les persones migrades que venen soles.
0: Sí, sí, sí. No? Si hi ha un component de llenguatge, d'idioma...
1: De barrera idiomàtica, sí.
0: Sí, barrera idiomàtica i, bueno, i fins i tot de d'aspecte físic, eh?
1: Uh-huh.
0: O sigui, és tot. És sentir-se diferent i que et tractin com a diferent. Tant que parlem d'incorporar, no?, la gent que no és del teu entorn, incorporar-la i fer que... Però es necessita molta, molta, molta educació per això. Molta, molta. Perquè la por, el miedo al otro, que deia el Kapuscinski, el miedo al otro, això està molt, molt interioritzat en tot l'ésser humà.
1: La por és una forma molt efectiva de tenir la població dominada, també.
0: Sí,
1: si
0: té sí, és una eina fortíssima, la por. La por, bueno, sobre la por estan les religions, està tot, l'increment del gasto armamentístic, tot sobre la por.
1: Uh-huh.
0: Això està tot sobre la por. Si tens a la població amb por, ja pots fer moltes coses.
1: Uh-huh.
0: Mira, seguim, acabem de parlar d'aquest projecte, que vas tenir premi. Ara sentim una cançó que és que la vull que expliquis, perquè em vas dir Najim Alal, una cançó que es diu Plegària, i vas posar Hassania. I Hassania, tu al començament del programa has dit Hassania. Has dit aquesta paraula.
1: Sí, de fet és Hassania, que és
0: Hassania.
1: La variant dialèctica del saharauis que també compartim a Mauritània.
0: Ah, això volia que expliquessis.
1: Llavors, jo sóc una persona que m'agrada molt tenir present les arrels,
0: sí.
1: I crec que tenir present les arrels també és reivindicar l'origen, reivindicar l'idioma des de la pau, no? Des de la cultura i des de la, bueno,
0: sí, sí.
1: Des per de això... la no violència, no? Sí. Per això. I llavors aquesta cançó m'ha suposat com aquesta, o sigui, jo quan escolto aquesta cançó em porta com l'època de quan jo tenia 6 anys, potser la ràdio amb la meva àvia.
0: Sí.
1: I clar, que és una cançó que té un component religiós, però en forma de, a mi em recorda com si fos jo li podia dir com una mena de nana.
0: Sí.
1: Que li pots posar amb un nen per adormir-ho, o sigui,
0: sí.
1: I el transfons és molt, molt,
0: és molt,
1: molt potent, diguem.
0: Sí, té molta sensibilitat, és com molt, molt espiritual. Sí, això enllaça amb allò que has dit, no? El català, amb el xarango, el xambau amb castellà i aquest amb Hassania. Sentim-la.

0: Bé, Nayat, ja anem cap als últims minuts del programa. Ja de les històries, de les entrevistes amb aquestes dones que vas fer, hi ha alguna que t'agradi, bueno, que vulguis parlar d'ella? Hi ha alguna que et fa... O sigui, que creus que va ser potent com per ara parlar d'ella?
1: Doncs és que, clar, van ser totes potents. I no va ser difícil quedar-te com amb unes petites conclusions, diguem-ne.
0: Aviam aquestes conclusions.
1: Però sí que és veritat que recordo que una de les participants que... O sigui, va ser com molt difícil perquè ella va deixar ja una nena petita i va migrar ella sola perquè per buscar una mica futur o més estabilitat econòmica. I va trigar com 5 o 6 anys en tenir una documentació que li permeti viatjar i va venir també estant embarassada pocs mesos. Vull dir que no, aquest vincle de la mare de la filla,
0: sí,
1: que es veu trencat no només per la distància quilomètrica o les fronteres, sinó que també que perduren el temps, perquè han sigut com 5 anys.
0: Sí, perduts.
1: Que, no, malauradament, o sigui, avui dia és veritat que la tecnologia ens apropa una miqueta,
0: sí,
1: no? Però, aquestes videotrucades, sí, que fem amb les famílies, però no respira el mateix aire.
0: No hi ha abraçades, no hi ha petons, no hi ha, és que no hi ha contacte. És diferent. Quin era l'origen d'aquesta dona?
1: Era d'un país africà, perquè com que he de protegir també les participants per confidencialitat de dades...
0: Sí. Era, sí. Vull dir que sí, o sigui, tenia una veritable impossibilitat d'anar fins a... O sigui, de viatjar al seu país i anar a veure la seva...
1: No? Sí, això em recorda una escena que vaig tenir jo, no sé si va ser tercer quart d'ESO, que tenia una amiga i va venir la seva mare o el seu pare a recollir-la a l'institut un divendres, així com per sorpresa. I vaig sentir el comentari de la jove, dient, uf, que pesada és la meva mare, o alguna cosa d'aquest estil, no? Aquesta edat d'adolescència.
0: Sí.
1: Vaig pensar, tant de bo puguem tenir aquestes sorpreses gairebé a diari, no? Perquè quantes persones hi passen tant de temps...
0: Sí.
1: A vegades no arribem, sí, segons quines edats, no? I aquest temps perdut de veure les persones, els nebots créixer, les cosines, el pas del temps, la demacració...
0: Sí.
1: Ostres, sigui...
0: Sí, no? et perds la vida, perquè van passant coses i quan no trobes de manera seguida a una altra persona, no sé, de la teva família, jo ara estic pensant en la família que jo tinc, no? Que és, per exemple, la meva germana. La meva germana no es veiem gaire. I passa el temps. Llavors, és això, no? Van passant coses que després, encara que vulguis, no te les pots explicar totes, perquè no és el dia a dia. És això, les abraçades, els petons, el contacte, això costa. Costa, es perd. Són trossos de la teva vida que no vius, que no es pot viure, no les has viscut. Sí, imagina't una mare amb una nena de 5 anys. Sí. I com estava aquesta dona? Que tenia també ansietat?
1: Ostres, jo em pensava, o sigui, de fet va ser com molt interessant perquè va acabar ella donant-me leccions de, ostres, de perseverància, de possibilitat, de dir, això passa i tens les opcions. Caure en una depressió, evidentment que això va en funció de la persona, no?
0: Sí.
1: O caus i dius, ostres, però m'he d'aixecar, tornes a caure, però ja ara ja m'aixeco amb més estabilitat i continuo, perquè no hi ha res, ningú darrere meu, com digui, ostres, vinga, aquest cop a l'esquena i a seguir, no?
0: Sí,
1: no, me l'he
0: de
1: donar a mi mateixa, llavors.
0: Una per una mateixa, sí. Doncs molt, molt fortes i molt valentes, com totes les dones que passen per aquest programa, i jo crec que totes les dones en general. Jo crec que ja tenim una educació que partim d'aquí, d'esforç i d'això, i de valentia. Sí, sí.
1: Molt bé, Naya. Si em permets,
0: sí,
1: res,
0: digues.
1: No sé si vols ara o al final
0: ja
1: de...
0: Ja està, ja està. No, ara ens queden 5 minuts, o sigui que si has de dir alguna cosa, ja pots dir. Digues.
1: O sigui, és com un missatge que, sí, bueno, és un text molt petit de 4 línies que l'he escrit jo, que m'agradaria dedicar-ho a totes les dones.
0: Tot el micro teu. Sí, sí.
1: Sense que tinguin cap superpoder, només pel fet de ser dones, no?
0: Sí.
1: Bueno,
0: digues.
1: No sé si vols que ho digui ja.
0: Tot el micro teu. Tot el micro per tu.
1: A veure, és en castellà, perquè de tant en tant escriu també en castellà.
0: Molt bé, carinyo.
1: Mira, es titula Ojalá. Ah. Ojalá puedas prometerte el cielo a ti misma, camines para curar tus heridas, bailes con la misma libertad que las cometas en el cielo, que no sientas esa añoranza al caer el sol y que siempre celebres los pequeños éxitos.
0: Ah. Moltes gràcies. Mira, bé, estic emocionada. Sí, sí. T'agraeixo molt, Nayat, això, aquesta estona que ens has dedicat. Et desitjo molta sort en tots els projectes que tu vulguis fer, i si seguim en contacte. Si alguna vegada tens alguna cosa a dir, tu m'ho dius i tens el micro per tu. D'acord?
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies. I aquestes paraules, de veritat que tens fusta per la literatura. Mira, l'últim tema l'hauràs bueno, d'anunciar tu, perquè jo he estat incapaç de saber, perquè és en àrab, i no, he estat incapaç de saber què diu. Vale?
1: O sigui,
0: jo m'acomiado i les teves paraules seran les últimes. Moltes,
1: molt
0: moltes gràcies per sentir el programa. Ens retrobem dijous vinent i no oblideu cap poble oprimit. En aquest cas, el saharaui i el palestí. Salut. Ara digues tu.
1: Doncs és una canció d'una cantant que es diu Nancy Ajra, que té un estil de cançons i de música que és com molt animat, que és, allà, tu li poses Nancy Ajra a qualsevol dona i es posa a ballar. És una cançó de... la cantant és, crec que libanesa, o si no m'equivoco, o egípcia, no ho sé ben bé. I, bueno, li poses qualsevol persona que entengui l'àrab i és com... li aixeca aquest sentiment de posar-se a ballar, si cal... mentre netejo la casa, o sigui, és una música que sempre anima. I el títol d'aquesta cançó és com molt, diguem, bonic, perquè és parlar una mica de l'amor i de la pau, i ho combina en aquesta cançó.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

La ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: La música que t'acompanya. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.
1: I thrown you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.